Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 91%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 73%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora tenim les retencions als punts habituals, sobretot d'accés cap a Barcelona. Destaca congestió a la C33 i C58 a Montcada i la B20 a Sant Coloma cap al Nus de la Trinitat. De sortida cua a la B23, al Papiol cap a l'AP7 i a la C

0: 58 a Ripollet en sentit Sabadell, molt carregades també a aquesta hora les rondes, i fora de l'àrea més propera a Barcelona destaca la lentitud a la C58 des de Terrassa cap a Sabadell. Pel que fa al transport públic, Rodalies comença a recuperar la normalitat, tot i que amb retards habituals.
1: Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alçada de preus. L'aturada serà 2 dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Com ens deia la Clàudia, avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix la presència del vent. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que mor aquest any al país en aplicació de la pena capital. I Oques Gràcies emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera.
2: Esports.
1: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per al partit de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany per 101-89. Avui a 9:15, Barça, Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol, i a la Champions de Waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins guanya de matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 5-0. Demà jugaran les semifinals previsiblement contra Portugal o Colòmbia.
1: Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens de les temperatures. Plugims al vessant nord dels Pirineus, on a la tarda la cota de neu baixarà cap als 1.800 metres. S'esperen nuvolades.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 79%.

0: Són les 9. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'Hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. Els sindicats convoquen una vaga general l'11 de novembre per reclamar el dret d'accés a l'habitatge. Comissions Obreres i UGT reclamen també salaris dignes i mesures contra l'alça de preus. L'aturada serà dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions del dia 29. Avui el servei de Rodalies intenta recuperar l'operativa habitual no exempta d'alguns retards i incidències puntuals. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Protecció Civil manté activada la fase d'emergència del Pla Inuncat i espera avui l'última jornada d'aquest episodi de pluges que serien menys intenses, però que podrien anar acompanyades de vent al litoral central i al nord del país. La troballa ahir del cos d'un home a les Franqueses del Vallès fa pujar a 3 el balanç de víctimes de les últimes tempestes. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França, després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sébastien Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els Estats Units reprenen les execucions mitjançant la injecció letal, malgrat el fiasco de fa una setmana quan una dona va sobreviure a una doble dosi dels fàrmacs injectats. Un reclus de 46 anys executat a Texas aquesta nit és la 30a persona que ha mort aquest any al país en aplicació de la pena capital. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran pel Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay. Avui hi ha vaga a les biblioteques de Barcelona després que no s'hagi arribat a cap acord en aquest conflicte laboral enquistat des del maig. Els treballadors d'aquest equipament municipal reclamen més personal i millores salarials. Situació del trànsit a aquesta hora amb Clàudia Serra.
1: Pendents de l'A2 a Sant Joan d'Espí, direcció Barcelona, on un accident ja retirat genera encara trànsit dens des de Pallejà. També congestió la via paral·lela, la B23, des del Papiol en sentit Barcelona i en sentit contrari del Papiol cap a l'enllaç amb l'AP7. Es manté densitat d'entrada a la capital pel nus de la Trinitat, C16 cap a la Ronda de Dalt i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat.
2: Esports.
3: El Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per a partit de dissabte contra el Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. A l'Espanyol, Javi Puado podria viatjar avui mateix amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. Victòria del Manresa a l'Eurocup de bàsquet davant l'Ulm alemany, 101-89. Avui a 3:15, Barça Dinamo de Bucarest a la Champions d'handbol i a la Champions de waterpolo, victòria a l'Atleti Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa per 6-0. Demà jugaran les semifinals contra Portugal o Colòmbia.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 83%.

trying to think of the right thing to say.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. Al març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: En punt les 10 del matí. Avui el servei de Rodalies va recuperant a poc l'operativa habitual, no exempta d'alguns retards i incidències puntuals, però això sí, circulen a més regularitat. Tot plegat l'endemà que la plantada de maquinistes de primera hora comportés una jornada caòtica amb problemes que els viatgers van viure durant tota la jornada. Els treballadors d'autobusos de Barcelona han començat a les 9, la segona jornada de vaga parcial. La primera franja acabarà a les 11 i continuarà de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins que acabi el servei. Reclamen millores a la negociació del conveni. Última fuetada de la pitjor sèrie històrica de pluges torrencials que es tanca amb 3 persones mortes i 2 de desaparegudes. Protecció Civil manté l'alerta groga per xàfecs que poden ser intensos i s'hi afegeix avui la presència del vent. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau proposa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Nova jornada de mobilitzacions d'estudiants i professors avui a França després que ahir el primer ministre comparegués sense acceptar cap de les seves demandes. Tot i això, Sebastián Lecornu va adoptar un to més conciliador a l'hora de valorar l'actuació policial. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3CAT Info, la majoria van ser lesions lleus i només en 2 casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Oques Grasses emociona l'Estadi Olímpic de Barcelona en el primer dels 4 concerts que farà la banda d'Osona per posar punt final a 14 anys de carrera. Fins dissabte passaran per Lluís Companys 225.000 persones, una fita inèdita per a un grup català que fins ara només havia aconseguit Coldplay.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça recupera Joan García, està pendent de Rafinha per a partir de dissabte contra Getafe en la represa de la primera divisió de futbol. L'espanyol Javi Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga on juguen demà. En bàsquet, victòria del Manresa a l'Eurocup davant l'Ulm alemany, 189. La Champions d'handbol avui, Barça, Dinamo de Bucarest a 9:15. A la Champions de waterpolo, victòria de l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Serbi per 15-12. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins ha guanyat aquesta matinada l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa 6-0. Demà jugaran en semifinals previsiblement contra Portugal.
0: Domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i al vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens de la temperatura.
3: Trescat Info. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 85%.

0: Són les 11. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Avui entra en vigor el decret que inclou la suspensió de desnonaments de persones vulnerables sense alternativa habitacional. Ho fa poques hores després de la mort a l'hospital de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de Madrid i convertida en icona de la lluita pel dret a l'habitatge. La incertesa continua acompanyant els usuaris de Rodalies. Malgrat que avui l'operativa recuperava el servei i el pas de trens habituals, hi ha hagut una incidència als túnels de Barcelona que ha alterat les previsions i ha provocat retards puntuals. Puja el risc de pluja intensa per avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Passa a ser de 3 sobre 6. Es preveuen pluges intenses en 30 minuts a la meitat nord del litoral i part del prelitoral. El Comitè Tècnic de Protecció Civil es reuneix aquest matí per analitzar l'últim episodi d'aquest llarg seguit d'aiguats que han afectat Catalunya. Dotze morts en un atac rus contra un autobús a Krematorsk, la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. L'exèrcit rus també continua llançant drons contra Kiev, la capital del país, i ha matat 2 civils més. Tarragona i Reus acullen fins diumenge el CICURT, el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental. S'hi presenten una vintena de títols triats entre els 400 treballs presentats. L'organització reivindica la vigència del festival en temps d'intel·ligència artificial. Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allarga fins diumenge.
1: Esports. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan Garcia i està pendent de Rafinha per rebre dissabte el Getafe. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties el partit de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui hi ha Champions d'handbol, Barça-Dinamo de Bucarest a 3:15 i per Esport 3. I la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta després de golejar Suïssa per 6-0.
0: I el temps, domini dels núvols a les comarques de Barcelona i Girona i el vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que amb el pas de les hores quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i pot haver tempestes. Descens també de la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Passen ara 3 minuts de les 11. Bon dia, us està parlant Mireia Sala. L'exalcaldessa de Barcelona i exlíder dels comuns, Ada Colau, està disposada a encapçalar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions del 29 de novembre si aconsegueix aglutinar en una única papereta tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Ho ha deixat clar en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio.
4: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva veu, la teva ràdio.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 82%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: 107.6 FM. Hit the beat and take it to the first note.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.

0: En punt les 12 del migdia. La comoció i la ràbia per la mort de Mari Carmen Abascal s'instal·len entre els acampats a la Puerta del Sol de Madrid, que s'ha omplert de flors i fotografies de record. Enmig de missatges de condol des de tots els àmbits, aquesta tarda hi ha convocada una marxa a peu fins a la casa d'on va ser desnonada. Una operació de la Guàrdia Civil desmantella una organització suposadament dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a Catalunya. I a 20 detinguts s'han bloquejat els actius financers de la banda, que es dirigia des de l'Hospitalet de Llobregat. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disposada a liderar el Front Ampli de l'Esquerra de cara a les eleccions el 29 de novembre. Colau, però, posa com a condició, aglutinant una única papereta, tots els partits a l'esquerra del PSOE, inclòs Podem. Toni Comín obre la porta a una tornada immediata des del seu exili a Bèlgica per recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va guanyar l'any 2024. Això després que el jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra ell arran de la sentència del Constitucional que obligui al Suprem a aplicar-li l'amnistia. 30 morts en un atac rus contra un autobús a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk. És un dels més mortífers que ha fet Rússia contra la principal ciutat que continua en mans d'Ucraïna al Donbass. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els serveis d'urgències van atendre unes 400 persones amb afectacions oculars provocades per contemplar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense la protecció adequada. Segons ha sabut 3Cat Info, la majoria van ser lesions lleus i només en dos casos els afectats van tardar uns dies a recuperar del tot la visió. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito i Alejandro Amenábar seran alguns dels convidats estrella de la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, que comença avui, aquest matí, i a les primeres projeccions, però el film inaugural aquesta nit serà Found Alive, de Carlota Pereda. I Andrea Motis és la responsable d'inaugurar aquest vespre a l'Auditori de Lleida una nova edició del Raïmat Arts Festival, un certamen que fusiona música, creació artística i gastronomia de proximitat. La programació s'allargarà fins diumenge.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Després d'una llarga aturada internacional, el Barça recupera Joan Garcia, està pendent de Rafinha per rebre dissabte al Getafe. A l'Espanyol, Puado podria viatjar avui amb l'equip cap a Màlaga, on jugaran demà. A segona divisió, el Sabadell té dubtes de si poden afrontar amb garanties a partir de dissabte a Ceuta. Diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Avui a Champions d'handbol, Barça, Dinamo de Bucarest a 3:15 i per Esport 3 i la selecció espanyola femenina d'hoquei patins tanca la fase de grups del Mundial invicta al grup A després de golejar Suïssa per 6-0.
0: I pel que fa al temps, domini dels núvols de les comarques de Barcelona i Girona i el vessant nord dels Pirineus. S'esperen ruixats dispersos que, amb el pas de les hores, quedaran ubicats al voltant de la costa central des del Maresme i fins al Baix Llobregat. Localment poden ser intensos i hi pot haver tempestes. Descens, atenció, perquè hi ha descens de la temperatura.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 86%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Baté. Les mascotes han agafat cada vegada més protagonisme dins de les famílies, tant en aquesta vida com en l'altra de vida. Cada vegada creix més la demanda perquè, així com triem, en principi, la persona al costat de la qual volem descansar durant la resta de l'eternitat, puguem decantar-nos també per fer-ho al costat del nostre animal més estimat. L'Estatut dels Treballadors encara no contempla disposar d'un permís de dol per la mort d'una mascota, malgrat que alguns grups polítics ho han demanat. Per debatre-ho al Congrés, hi ha hagut també debats i mocions en alguns ajuntaments, i hi ha empreses que de manera voluntària els concedeixen aquests permisos. Sí que s'ha obert l'escletxa legal per poder enterrar-se amb la mascota, i el primer lloc de l'Estat on es pot fer és el cementiri comarcal de Roques Blanques, al Papiol, al Baix Llobregat.
1: Un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: I en aquest cas, qui ho ha autoritzat és el Consell Comarcal del Baix Llobregat. I amb quins animals us podeu enterrar? Doncs amb els que vulgueu.
1: Hi ha gent que considera una mascota, doncs, un hàmster o un porvin navita, o no sé, cada família té la seva mascota.
0: O un cavall, que és un animal que es fa servir molt per fer teràpia i, per tant, propicia que s'hi creï un vincle molt profund. Hi ha, però, algunes condicions. De seguida us les explicarem. No som, però, el primer país a permetre enterrar persones i animals allà mateix. Al Brasil, a l'estat de São Paulo, un gos, en Bob, va viure durant més d'una dècada al cementiri on van enterrar la seva mestressa. Aquest gos va propiciar la denominada llei Bob Coveiro, que des d'aquest any permet enterrar gossos i gats en tombes o nínxols familiars. Catalunya al dia. És dijous, és 8 d'octubre i tenim altres informacions per compartir amb vosaltres. Marc Vidal, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Estel.
0: Per exemple, tenim dades dels efectes mèdics de l'eclipsi de l'agost passat.
2: Doncs sí, les urgències a oftalmologia van pujar un 50% als centres públics de salut durant el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, i l'endemà. En general, però, van ser problemes lleus.
3: La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: Sobre habitatge, avui que entrem d'aquella plaça Catalunya, Barcelona, per saber com s'han pres la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada de casa seva a Madrid, i que ahir va morir a l'hospital.

0: marxat. O sigui, que ell mostra una realitat que no existeix.
1: I també us explicarem notícies més positives, que ens convé a tots. Per exemple, els boscos d'Espanya, no ho diem nosaltres, ni tampoc el nostre home de les excursions i els vertes geodèsics, en Gerard López, que avui, per cert, com era habitual els dijous, ens tornarà a acompanyar.
2: No, no, ho diu un estudi del CREAF i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que ha analitzat sobretot boscos madurs del Parc Nacional d'Aigüestortes. Tenen aquestes característiques.
3: Arbres grans, arbres petits, arbres vells, arbres més joves, clarianes... Tenen un gran nombre d'espècies, tenen més capacitat de retindre humitat.
1: I això els fa especialment valuosos a l'hora de prevenir incendis. Avui, per cert, també us parlarem d'un altre estudi fet a Lleida també sobre els porcs i l'estrès.
2: En aquest cas han analitzat per què davant de la calor, les malalties o els canvis en la dieta hi ha alguns animals que reaccionen millor que d'altres.
1: L'objectiu, tenir porcs més resilients i, per tant, més productius i més sostenibles. Ens fixem també en les carreteres, sobretot en el transport públic, l'endemà d'un nou caos a Rodalies.
4: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 90%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Vencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva, i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els enquestats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels enquestats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels enquestats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en que ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
11: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan el context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
10: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
5: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
12: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui el que estem hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
16: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
17: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
16: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
18: M'ha temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim i llavors bueno, tenim que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
19: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt, estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
16: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
0: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
20: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
0: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
4: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
22: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
21: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
24: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
23: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
0: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
25: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
26: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, i evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
25: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
4: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
0: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
4: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
6: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
3: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
7: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
8: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
7: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judit Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
9: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
5: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè tot ho ha dit de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja està, vaig veure que ara els jugadors dels entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me al filer otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anava en cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
9: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
10: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella. I no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
9: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt, l'Arlequinat, que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí la Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició, amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna. Un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideri, el mes dracònic, el mes anomalístic i el mes tropical. No us explicaré exactament com són cada un d'ells, perquè és massa complicat, massa rotllo, no? Però, per exemple, el mes sinòdic és el temps que triga la Lluna a passar per totes les seves fases, des que és Lluna nova fins a que torna a ser Lluna nova. Té una durada aproximada de 29,53 dies. Aquest és el tipus de mes més directament relacionat amb els calendaris lunars o lunisolars, que es diuen, com el calendari islàmic o el xinès. La durada varia lleugerament a causa de les petites variacions en l'òrbita de la Lluna i la influència del Sol. Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles lunars visibles, donant lloc a calendaris lunars, que ajusten els mesos lunars al cicle solar afegint mesos intercalars, és a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
5: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
9: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
10: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
5: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població, mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats. Al Pirineu de Lleida, deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre, més intensos durant la tarda i el vespre, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun Llobregat. Especialment quan et faci...
5: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
9: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
5: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
9: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
5: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
12: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
5: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa, edició migdia.
5: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% apujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
5: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
9: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
8: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
15: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
9: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
16: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
9: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
5: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
17: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
18: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
17: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
5: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
20: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
21: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades, doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
19: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
5: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Benkat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
23: Avui el que ens estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
22: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
5: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
9: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
1: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
9: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
5: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
9: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
2: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
9: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
5: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
9: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensi, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
3: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de...
9: Detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
5: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
4: Per moltes d'elles és una, a vegades l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
0: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
19: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
6: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Juliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
7: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
6: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
19: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no.

0: Sent que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
2: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
1: Investigant un assalt a un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
2: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
1: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
4: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
3: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició. Una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
5: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
6: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un día de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos, ya nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
5: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80a d'activitats paral·leles. Aquesta tarda, a 8:45, es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
7: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
8: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí, no t'he enganyat. No, et dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil.

0: la plantilla alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
1: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella. I no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
0: El Centre d'Esport Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranes reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
2: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant com l'impacte per la mort de Mari Carmen Abascal ha tingut en el moviment per l'habitatge i en el conjunt de la precampanya electoral de cara a les eleccions del 29 de novembre. Això, mentre se succeeixen els moviments als diferents partits polítics, avui amb Xavier García Albiol i Ada Colau de protagonistes i amb Gabriel Rufián com a gran interrogant ara mateix sobre qui encapçalarà cadascuna de les llistes. També hem connectat amb Brussel·les, on l'exconseller Toni Comín ha obert la porta a una tornada imminent de l'exili per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid, independentment del que facin Carles Puigdemont o Lluís Puig. I hem repassat també la figura de la canadenca Anne Carson, flamant Premi Nobel de Literatura 2026, s'ha conegut a la una d'aquest migdia. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia, ara que més podem afegir-hi, Joan Bota?
3: Doncs que avui, que és el primer dia que entren en vigor el primer dels decrets antidesnonaments i per l'habitatge del govern espanyol, s'acaba d'executar un desnonament a la part baixa de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una mare amb els seus dos fills menors. Una cinquantena dels acampats de la plaça Catalunya s'hi havia desplaçat per intentar impedir aquest llançament, que finalment s'ha fet en presència d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra. Anem cap allà, Núria Hart, bona tarda. Doncs...
4: Bona tarda.
3: Hola, ara sí, Núria.
4: Doncs aquest desnonament, que s'ha produït de forma molt ràpida, sense cap tipus d'aldarulls, ha sortit la mare amb un dels seus fills de 14 anys amb tres maletes i han marxat amb una persona que els acompanya a veure quina alternativa poden trobar de serveis socials, perquè han hagut de deixar casa seva després de 2 anys, no saben on anar. A 4:45 de la tarda els hi surt la filla de 3 anys de l'escola, l'han d'anar a buscar, no parlen ni català ni castellà, allà, són de Rússia, van haver de deixar el país, ens explicava una de les seves amigues, que sí que parla català, que està aquí acompanyant-nos, van haver de sortir de Rússia per motius polítics. Ara, avui, els han fet fora de casa. La gent que es manifestava davant d'aquest desnonament, quan s'ha produït, han marxat sense més, cap al carrer del Carme, han cridat, on diuen que ara n'hi ha una altra en marxa, i la seva amiga, que ens assegura que no tenen cap alternativa habitacional i que sí que han presentat un certificat de vulnerabilitat. Escoltem-la, la Júlia.
5: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions.
4: Per tant, una realitat que topa amb el decret d'habitatge que ha entrat avui en vigor després que ahir es publiqués amb el BOE, perquè, segons aquest decret, el desnonament que hem vist avui aquí fa molt poca estona a la Rambla no s'hauria d'haver produït.
3: Doncs ho podrem analitzar en temps de tertúlia. Mentrestant, Pimec avalua en 117 milions i mig d'euros l'impacte econòmic dels aiguats dels últims dies a les empreses del Vallès, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Maresme. 3/4 de les empreses afirmen que han quedat afectades i que han hagut d'aturar o reduir l'activitat. El Vallès Oriental gairebé concentra la meitat d'aquest impacte. La patronal reclama reforçar les ajudes directes a les empreses i als autònoms. A Madrid, el Tribunal Suprem ha anul·lat el Reial Decret que enduria els requisits per crear universitats privades a Espanya. La sala contenciosa administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text. Apunta que el govern espanyol no va justificar prou bé la tramitació urgent de la norma que permetia saltar-ne el tràmit de consulta pública prèvia. I ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. Icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida, l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
2: Passen 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia.
7: Informació, proximitat, música.
8: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 89%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica, i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu, 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.
2: No sé què tens, no sé què tens.

Les 4 de la tarda, benvinguts. Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i ràbia l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada convertida en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la

0: Barcelona s'ha convocat una manifestació per demà a la tarda. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del Partit Popular a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'esquerres, si també hi és Podem. Amb Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Nogueras com a cap de cartell. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat i poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí 2 setmanes. ...33 morts en un atac rus a la ciutat ucraïnesa de Kramatorsk, el principal bastió que manté Ucraïna al Donbass. És un dels atacs més mortífers contra aquesta ciutat pròxima al front de guerra. Els atacs russos també han causat la mort de 3 civils a Kiev. Els tímids gestos conciliadors del govern francès no calmen la còlera dels estudiants que mantenen tancats més de 200 centres educatius. Aquesta tarda fan una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, mentre l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per calmar els ànims. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De creació, Albertine, Rutina d'exercicis o La bellesa del marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra.
1: Esports. El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a la convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a la geva esportiva d'avui, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la tercera jornada de la Champions d'handbol.
0: I pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es poden reproduir xàfecs i alguna tronada aïllada entre el Baix Empordà i el Baix Penedès, a la costa i fins al prelitoral. Vents del nord a l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona farà més fresca o al Pirineu més aire fred.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 4 de la tarda. Soc en Joan Vilaplana i us informo.
3: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 88%.

0: Les 5 en punt. Molt bona tarda. Comencem per fer un cop d'ull a l'estrat del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem que per accidents hi ha tallada l'autopista AP7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant, direcció Barcelona-Tarragona, on un camió ha perdut la càrrega a causa del fort vent. Es fan desviaments cap a l'autovia A7 i a uns 3 quilòmetres de cua. A l'autopista del Maresme, la C32, dos carrils tallats a Sant Pol de Mar en direcció Girona per una topada múltiple. I a Barcelona, la ronda litoral congestionada des de la Barceloneta fins al Bon Pastor en sentit Besòs per un vehicle avariat.
0: Entra en vigor el primer dels nous decrets d'habitatges que dimarts van aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. Les acampades de col·lectius en defensa de l'habitatge expressen sentiments de commoció i també de ràbia l'endemà de la mort de la Mari Carmen Abascal. És la dona desnonada convertida en símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. A la de Barcelona s'han convocat una

0: manifestació per demà a la tarda. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del PP a Catalunya de cara a les generals de novembre. Això mentre de Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'Esquerres, si també hi és Podem, amb Rufián, encara sense pronunciar-se, Esquerra van apartant-se dels diputats més crítics amb ell i Junts confirma ja oficialment Nogueras com a cap de cartell. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys a l'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024 i Puig ha obert la porta ara en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí, doncs, dues setmanes. Els tímids gestos conciliadors del govern francès no calmen la còlera dels estudiants que mantenen tancats més de 200 centres educatius a França. Aquesta tarda fan una concentració estàtica a la plaça de la Bastilla, mentre l'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants per calmar els ànims. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Basso Rotto com De creació, Albertín, Rutina d'exercicis, o bé La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos on analitza un matrimoni que s'esfondra. La pel·lícula Found Alive, dirigida per Carlota Perereda, inaugurada aquest vespre la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon, Danny DeVito o Alejandro Amenábar són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics al llarg del festival.
1: Esports. El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, confirma que Javi Puado torna a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a l'agenda esportiva d'avui, el Barça d'en Vol rep el Dinamo de Bucarest a 3:15 a la tercera jornada de la Champions i a la Lliga Femenina de Bàsquet a les 8, Unigirona a Palma i a les 9, Cadí la Seu, Leganés.
0: I el temps, fins al vespre o bé a primera hora de la nit encara es poden reproduir alguns xàfecs i també alguna tronada, serà això sí, aïllada, entre el Baix Empordà i el Baix Penedès a la costa i també fins al prelitoral. Vents del nord de l'Empordà i al sud de les comarques de Tarragona.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora del teu dia.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 88%.

0: Fresca Info.
1: Bona tarda, són les 6. I comencem aquesta hora fent una actualització ràpida de la situació del trànsit i la mobilitat. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Banda de les cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona, aturats a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Sant Pol de Mar, en sentit en nord per la retirada de 4 vehicles que han tingut un accident. Afecta de ple la carretera Nacional 2 amb llargues retencions des de Sant Pol i fins a Calella, també en direcció Girona. De l'àrea de Barcelona destaquem les llargues cues a les dues rondes de Barcelona en sentit Besòs.
1: La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i de ràbia, i la situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. Això en el dia en què ha entrat en vigor el primer dels nous decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de la compra especulativa es limita als grans tenidors. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de...

0: 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí a dues setmanes. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Pica-Moixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. I l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, guanya pes per encapçalar les llistes del Partit Popular a Catalunya de cara a les generals del novembre. Això mentre Ada Colau s'ha ofert a liderar el conglomerat d'Esquerra si també hi és Podem. Amb Rufián encara sense pronunciar-se, a Esquerra van apartant-se els diputats més crítics amb ell i Junts confirma oficialment Nogueres com a cap de cartell. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica, marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Vaso Rotó com De Creació, Albertín, Rutina d'Exercicis o La Bellesa del Marit, un assaig narratiu amb 29 tangos, on analitza un matrimoni que s'esfondra.
1: Esports. El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals a l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I a l'agenda esportiva d'avui, el Barça rep el Dinamo de Bucarest a 8:45 a la tercera jornada de la Champions d'handbol, i a la Lliga Femenina de Bàsquet a les 8, Uni Girona Palma, i a les 9, Cadí la Seu, Leganés.
0: I pel que fa al temps, fins al vespre o a primera hora de la nit encara es pot...
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al teu ritme.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 87%.

Octubre Teatre, cicle de teatre d'Arbúcies, presenta una nova temporada. El divendres 9 d'octubre, a les 8 del vespre a Naus Aiats, es presenta Un tal César, de Cascai Teatre. Un viatge hilarant a través del temps combinant música, teatre d'objectes, gest, improvisació i molta comèdia. El dissabte 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, també a Naus Aiats, 1938, d'Axis Produccions. El març de 1938, l'aviació italiana, que donava suport als rebels feixistes, va bombardejar Catalunya de manera sistemàtica i especialment la ciutat de Barcelona. Aquest espectacle vol traslladar l'espectador a l'interior d'un refugi amb l'ajuda de material audiovisual i la història de dos personatges que hi coincideixen. I acabem el cicle el diumenge 11 d'octubre. A 6:15 de la tarda, també a Naus Aiats, Gota, de Txema Muñoz. Sota un sostre de núvols al carrer, un cubell recull l'aigua que no cau del cel. La pluja ha desaparegut i ara només ens queda el record on la ficció i la màgia es capbussen en un degoteig constant d'enganys teatrals. Entrades a la venda a sensecues.cat i a la Gavella. Preu 10 euros. Organitza Ajuntament d'Arbúcies i col·labora la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Octubre Teatre, cicle 2026.

0: Bona tarda, són les 7. Comencem per actualitzar la situació a les carreteres. Equip viari, Manelut García.
1: Destaquem la cua a l'extrem sud de la Gran Via, la C31, amb retencions des de l'inici a l'altura de Bellvitge, a l'Hospitalet i fins passat plaça Cerdà en direcció d'entrada a Barcelona. Provoca també una forta congestió al passeig de la Zona Franca en totes dues direccions. També aturats a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Montjuïc en sentit en Besòs, i també hi ha retencions des de Fòrum i fins a Barceloneta en direcció Llobregat, i també retencions destacables, però no tant, a la Ronda a Dalt entre Esplugues i Vallcarca en sentit Besòs.
0: Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024, i Puig ha obert la porta en declaracions a Catalunya Ràdio a poder ser el proper ple ja del Parlament d'aquí dues setmanes. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i també de ràbia. La situació de l'habitatge preocupa 9 de cada 10 espanyols, segons el CIS. Entra en vigor el primer dels 9 decrets d'habitatges que dimarts va aprovar el govern espanyol, que manté la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables i que ara especifica que la prohibició de compra especulativa es limita als grans tenidors. Esquerra Republicana continua negociant amb Gabriel Rufián perquè es repeteixi com a número 1 de la formació al Congrés, mentre el dirigent insisteix a condicionar el seu sí al fet que l'acompanyi gent de confiança a la llista. El parlamentari Jordi Albert està recollint avals per poder formar-ne part. Veus de la direcció el veuen com a cap de cartell si Rufián finalment diu que no. I en paral·lel al PP, Xavier García Albiol guanya punts per encapçalar la llista a Catalunya. A París, milers d'estudiants es concentren a la plaça de la Bastilla en una nova jornada de mobilitzacions contra

0: contra el govern que ha derivat en enfrontaments amb la policia. Hi ha més de 200 centres educatius tancats. L'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants. Uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular ja han tornat al Marroc, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. D'aquests, uns 10.500 hi han tornat per voluntat pròpia i 500 han estat expulsats. La pel·lícula Found Alive, dirigida per Carlota Parereda, inaugura aquest vespre la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. Peter Jackson, Kevin Bacon o Danny DeVito són algunes de les estrelles que rebran premis honorífics al llarg del festival.
1: Esports. El Barça ja ha pogut disposar de tots els internacionals de l'entrenament d'avui per preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. Rafinha, però, ha fet treball al marge. L'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, ha confirmat que Javi Puado tornarà a una convocatòria 10 mesos després en el partit que obrirà demà la 8a jornada de Lliga al Camp del Màlaga. I la lleidatana Ai Sunoda ha guanyat la medalla d'or al Mundial de Judo que es disputa a Bakú, l'Azerbaidjan, en la categoria de fins a 70 quilos.
0: I continuarem molt pendents dels ruixats i les tempestes localment intenses fins aquest vespre al litoral entre el...
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 89%.

0: Scat Info.
1: Bona tarda, són les 8. La mort de Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. Des del punt de vista social, a les acampades en defensa de l'habitatge s'hi expressen sentiments de commoció i ràbia. De fet, a aquesta hora comença a Madrid una manifestació en memòria de Mari Carmen i anirem en directe a 3Cat Info. I els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya després de 9 anys d'exili. Comín vol recollir a Madrid l'acta d'eurodiputat per poder ocupar l'escó que va obtenir el 2024. I Puig ha obert la porta, en declaracions a Catalunya Ràdio, a poder ser el proper ple del Parlament d'aquí 2 setmanes. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a número 1 del partit al Congrés, però Jordi Albert podria ser l'alternativa. El diputat al Parlament està recollint avals per entrar a les llistes i veus de la direcció el situen com a cap de cartell si Rufián acaba dient que no. L'actual líder dels republicans a Madrid manté que vol representar Esquerra, però insisteix que el partit també ho ha de voler. També passarem per França. A París, milers d'estudiants es concentren a la plaça de la Bastilla en una nova jornada de mobilitzacions contra el govern, que ha derivat en enfrontaments amb la policia. Hi ha més de 200 centres educatius tancats. L'executiu ha convocat les principals organitzacions d'estudiants. I uns 11.000 migrants dels que van entrar a Ceuta de manera irregular ja han tornat al Marroc, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. D'aquests, uns 10.500 hi han tornat per voluntat pròpia i 500 han estat expulsats. Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Pica Moixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. I l'escriptora canadenca Anne Carson obté el Premi Nobel de Literatura 2026 pel conjunt de la seva obra poètica marcada per la literatura clàssica grega. En català té obres publicades per l'editorial Vaso Roto com De Creació, Albertine, Rutina d'Exercicis o La Bellesa del Marit, un assaig narratiu amb 29 tangos on analitza un matrimoni que

0: s'esfondre.
1: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit de dissabte contra el Getafe. El Camp Nou, Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Demà torna a la Lliga Primera amb el Màlaga Espanyol a l'equip blanquiblau. La gran novetat és la de Javi Puado, que torna a una convocatòria 10 mesos després. I el Barça d'handbol rep avui el Dinamo de Bucarest a 3:15, tercera jornada de la Lliga de Campions. A la Lliga Femenina de Bàsquet, ara a les 8, Uni Girona Palma, i a les 9, Cadí-la-Seu Leganés.
0: I pel que fa al temps, continuarem pendents dels ruixats i de les tempestes localment intenses fins al vespre al litoral entre el Baix Empordà i el Baix Penedès. Persisteix la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre i els núvols.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 86%.
4: Continguts en xarxa. Moments d'òpera.
5: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Avui volem proposar-vos un dels millors títols operístics del considerat com a pare del classicisme. És per això que coneixem el títol de Franz Josef Haydn titulat Armida.
4: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
5: Armida és una òpera dividida en tres actes amb música de Franz Josef Haydn, amb llibret en italià atribuït a Annunziato Porta, tot i que basat en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 26 de febrer de 1784 al Teatre del Palau del Zenjarà a Ferot, a Hongria. Pel que fa als personatges principals, Armida és una maga enemiga dels cristians que intenta seduir el cavaller Rinaldo i suborna al rei musulmà Hidreno. És un paper que, podríem dir, l'ha d'interpretar el que acabarien sent les sopranos de coloratura, un rol d'alta volada pel que fa, òbviament, a la coloratura i que avui podrem gaudir en la veu de Cecilia Bartoli. Rinaldo es tracta d'un heroi cristià que ha deixat arrossegar-se pels plaers que li ofereix Armida a causa d'aquesta seducció pels plaers ha deixat de banda la lluita contra els musulmans. Un paper, el de Rinaldo, per tenor líric lleuger o directament lleuger. Zelmira és la filla del sultà d'Egipte, una aliada d'Armida, un rol amb considerables complexitats vocals, tot i que no tantes com les que presenta la part d'Armida. Hidreno és el rei de Damasc, un paper per baix d'agilitat o baríton amb una bona zona greu. Ubaldo és el cavaller cristià i amic de Rinaldo, paper aquest per un tenor amb veu flexible i facilitat pels aguts. I Clotarco és un altre cavaller amic de Rinaldo, que un rol que acostuma a ser cantat per un tenor líric lleuger de poca complexitat. També hem de tenir present que apareixen el personatge de les nimfes. L'Armida de Haydn és un dels títols més rodons del compositor, tot i que no ha tingut el recorregut ni la presència que segurament es mereixeria. Amb tot, en la seva estrena, l'èxit va ser tan aclaparador que van realitzar-se més de 50 representacions seguides. Ara bé, des d'aleshores, ha caigut en un pràctic anonimat, tot i que existeixen un parell de gravacions d'altíssima qualitat i que avui podrem seguir. Per exemple, podem fixar-nos a la que dirigeix Nikolaus Harnoncourt i, entre d'altres, compta amb les veus de, com dèiem, Cecilia Bartoli com a Armida o Patricia Petifum com a Zelmira. Per tant, dues veus més que notables amb una batuta encara més important. Pel que fa al tema, és un dels arguments més recurrents del segle XVIII, tractat anteriorment per Philip Quinault a la seva Lully i també per Gluck. En tots dos casos es basa en el poema Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però compositors posteriors, com demostrarem la propera setmana, també van tractar aquest argument. Però el que anem a fer ara precisament és a fixar-nos en aquest argument, en aquest tractament musical també de l'argument que en fa Haydn, i per això ens situem a l'inici, esclar, de l'acte primer.
6: Amici, il fiero Marte!
5: L'exèrcit cristià ha posat contra les cordes el sobirà musulmà de Damasc, Hidreno, però aquest ha sabut jugar una carta amb astúcia. La seva pròpia neboda, Armida, ha aconseguit seduir el cavaller Rinaldo, que l'enemic ho sàpiga, i a més, Rinaldo ha decidit combatre els cristians gràcies a l'alteració dels sentiments que li ha generat Armida. Rinaldo és Christoph Prégardien, sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Els cavallers cristians Ubaldo i Clotarco han anat a buscar el seu cap, seduït per Hermida. Clotarco es troba amb Zelmira, la filla del faraó d'Egipte i aliada d'Hermida. Com que Zelmira està enamorada d'ell, finalment se l'endú a un lloc segur. Hidreno, el rei de Damasc, desconfia de l'avantatge que li donen les armes per damunt de la seducció de les dones, així que Hermida l'aconsella. Li demana que rebi a l'enemic com si estés disposat a signar la pau, de manera que fingirà que accepta totes les condicions que li imposin. Malgrat això, Ubaldo no aconsegueix trencar l'encanteri que pateix Rinaldo, malgrat que aquest darrer és conscient que el que està fent no està bé. Malgrat això, Rinaldo no tan sols assegura que defensarà content els interessos d'Hermida, sinó que li assegura fidelitat. Ella, manipuladora, segueix el joc de seducció. El resultat és un fantàstic duet que podrem sentir a través de les veus de Christoph Pregardien com a Rinaldo i Cecilia Bartoli com a Hermida.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte.
2: Ori, serva el secreto.
1: A l'inici del segon acte de l'Armida de Haydn, Hidreno demana ajuda també a Zelmira per neutralitzar a Armida. També parla amb Ubaldo i Clotarco perquè tegeixin una trama per aconseguir el retorn de Rinaldo. Però d'entrada, Zelmira, amiga i còmplice d'Armida, no vol cooperar en aquesta estratègia, però les paraules còmplices de Clotarco i Hidreno aconsegueixen convèncer a Zelmira. Ho canten la francesa Patricia Petitfond com a Zelmira i Hidreno és Oliver Widmer, mentre que Clotarco l'interpreta Marcus Schaffer.

Ubaldo entra a la tenda d'Hidreno i exigeix l'alliberament de tots els cristians. Hidreno fingeix acceptar, però fa saber que Rinaldo està amb Armida perquè vol. Ubaldo aleshores aconsegueix fer comprendre a Rinaldo que ha de marxar d'allà i de la companyia d'Armida. Inicialment accepta, però Armida reapareix per, a través dels seus encanteris, reconduir-lo. Ho fa fingint desesperació si Rinaldo l'abandona. Però Rinaldo pren consciència i se n'adona de l'engany, així que no torna a caure en el parany d'Armida. Ho canta des de la part de Rinaldo, de nou, Christoph Pregardien.

A la següent escena de l'acte segon, Rinaldo ha tornat ja al campament cristià i és aclamat, però Armida apareix de nou. Ubaldo la vol fer fora, però Rinaldo, més compassiu, l'acull. Bartoli és de nou Armida, Pregardiene Rinaldo i Scott Baird, Ubaldo, així sona, per tant, al final del segon acte.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de l'Esmida de Haydn, els sarraïns estan contra les cordes i la derrota sembla inevitable. Rinaldo assegura que ja està guarit dels seus amors, així que ara es disposa a cremar l'arbust on resideixen els poders de la maga Armida. Així doncs, Rinaldo entra en el bosc encantat. En arribar al davant de l'arbust, Rinaldo vol destruir-lo, però aquest vegetal pren la forma d'Armida, que li suplica que no el destrueixi. La maga provoca una foscor absoluta al bosc i Rinaldo dubta per un moment, però finalment agafa embranzida i destrueix aquest malèvol arbust. Abans, però, l'arbust, en forma d'Armida, canta patèticament per salvar la seva vida. Ho sentim a través de la veu de la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Finalment, Rinaldo dirigeix a les tropes cristianes a l'últim assalt contra els pagans. Armida ocupa el seu lloc en un carruatge volador i intenta lluitar contra Rinaldo, però, com que Rinaldo s'allunya, ella el segueix. I així és com acaba l'òpera Armida de Haydn. Nosaltres tornem en 7 dies, però abans recordeu que podeu recuperar tots els nostres programes ja mesos al nostre web, laxarxa.cat/òpera, i que us esperem a @momentsdopera a Facebook i Twitter. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran. Ah, sí.

ed io m'arresto. Che viltà! T'invito, San Inciampi, al cimento.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 90%. 1, 2, 3,
1: ah! Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazz It, que ja ho sabeu, és el programa que cada setmana us proposa passejar tranquil·lament pel món del jazz. Sí, sí, jazz, la música de la llibertat. I el nostre primer protagonista d'avui és un clàssic molt clàssic. Aquí trobarem en una faceta no inèdita, però sí poc habitual. Count Basie, aquell músic que sempre ens l'imaginem assegut davant del piano dirigint la seva orquestra. Avui segueix assegut, però aquesta vegada és davant d'un orgue Hammond. Aquí el teniu, Blues for the Count and Oscar.

Blues for the Count and Oscar, una cançó escrita per Count Basie i per Oscar Peterson, dedicada a tots dos recíprocament. Darrere d'aquesta gravació hi ha, com no podia ser d'altra manera, el productor Norman Granz, i és una sessió que es va realitzar el 26 de juliol de 1952, que era un moment delicat en la carrera de Count Basie. Coincidint amb el final de la Segona Guerra Mundial, les orquestres com la seva, en general orquestres de ball, van entrar en crisi. Eren temps de depressió econòmica i les formacions grosses no resultaven rendibles. A més, els gustos del públic havien canviat i es valoraven, en aquell moment, es valoraven més els cantants. A finals dels anys 40, fins i tot Count Basie va dissoldre la seva Big Band per continuar treballant en formacions més petites, com seria el cas de la que acabem d'escoltar. Això sí, l'any 1952 va arribar Norman Granz i va tornar les coses a lloc. Va fer que Basie reconstruís la seva orquestra amb la vista posada a gires internacionals. I un parell d'anys més tard, el 1954, Basie va incorporar el cantant Joe Williams, amb qui va gravar discos de molt d'èxit, novament. En aquesta sessió de gravació que acabem d'escoltar, Granz va unir a un clàssic, com és Count Basie, amb un pianista que en aquell moment era tan jove com sorprenent, Oscar Peterson. Basie va cedir el piano a Peterson i ell es va encarregar de l'orgue. I el resultat ja l'heu escoltat. Seguim amb un altre blues amb Count Basie d'organista. Aquí teniu Count's Organ Blues.

I seguiu a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest 2026, sens dubte ja ho sabeu, estem celebrant el centenari del naixement del trompetista Miles Davis i del saxofonista John Coltrane. La repercussió d'aquestes dues figures clau en l'evolució del jazz a partir de la segona meitat del segle XX ha eclipsat molts altres centenaris que també es celebren enguany. Sembla que el 1926 va ser un any que va repartir molt de talent musical. Ara ens ocupem de recordar a tres figures que van néixer, com Coltrane, al setembre de 1926. I comencem amb un contrabaixista que ho va fer precisament el mateix dia que Coltrane, el 23 de setembre. Es deia Jimmy Wood i us el portem com a membre del grup de Johnny Hodges, que és el saxofonista alt que va estar durant molts anys dins l'orquestra de Duke Ellington. En aquesta gravació tenim a Johnny Hodges en un projecte a nom propi, però això sí, sense oblidar a Ellington. Si no, mireu com es titula la cançó: Waiting for Duke, esperant a Duke.

Johnny Hodges i la seva big band amb Jimmy Wood en el contrabaix, Waiting for Duke. Un altre músic que va néixer el mes de setembre de fa 100 anys és un organista, Jack McDuff. El seu nom real era Eugene McDuffie i se'l coneix també com a Brother Jack McDuff o fins i tot com a Captain Jack McDuff. Va néixer a l'estat d'Illinois, als Estats Units, i inicialment era contrabaixista. Va ser per indicació del saxofonista Willis Jackson, amb qui col·laboraria en diverses etapes de la seva carrera, que es va decidir per l'orgue Hammond. Va tenir una etapa de gran popularitat durant els anys 60 i 70 i va formar part del catàleg de la discogràfica Blue Note. Després d'uns anys difícils, la dècada dels 80, a la dels 90 va remuntar el vol gravant i fent gires internacionals fins a la seva mort l'any 2001. Un fet remarcable és que, en certa manera, va presentar en societat el guitarrista George Benson quan era molt jovenet i iniciava la seva carrera, que després esdevindria brillantíssima. I aquí els teniu tots dos, junts en una de les primeres sessions de gravació de George Benson com a líder, gairebé hauríem de dir com a co-líder al costat de Jack McDuff. Ens porten Rockabye, gravada l'any 1964.

Després de Jack McDuff i George Benson i aquest rockabye que acabem d'escoltar, és el moment de celebrar també el centenari del naixement d'una veu femenina, la de Julie London. El seu nom real era Julie Peck i era una californiana nascuda el 26 de setembre d'aquell any 1926 que avui recordem. Els seus pares eren actor i actriu de vaudeville i ella va començar la seva carrera artística com a actriu de cinema. Un productor discogràfic que es deia Simon Waronker la va sentir cantar amb la seva veu lleugerament greu, tractant-se d'una veu femenina, amb un timbre poc freqüent i molt bonic, i li va proporcionar un contracte discogràfic amb Liberty Records. Així va aconseguir Julie London l'èxit i la popularitat en ambdós camps, la música i la interpretació. La tenim avui amb una cançó que sempre solem relacionar amb Frank Sinatra, una clàssica de Cole Porter, la famosíssima I've Got You Under My Skin, que en la veu de Julie London agafa un aire clarament diferent, molt sensual.

Sí, i vosaltres també esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem deixat l'estiu enrere, qui més qui menys, tothom ha recuperat l'activitat habitual i el jazz no n'és l'excepció. El Festival de Jazz de Barcelona escalfa motors i els clubs segueixen amb les seves programacions. I ara mateix el que farem és repassar tres concerts del mes d'octubre en el Club Jamboree de Barcelona que ens semblen particularment interessants, tots tres protagonitzats per saxofonistes alt. El dia 9 d'octubre, hi ha un quartet, podríem dir, intercontinental amb el bateria suís Florian Arbenz, el seu trio i el saxofonista alt nord-americà Greg Osby, un dels més destacats de l'escena jazzística mundial.

Greg Osby, el tindrem en el Jamboree el dia 9 d'octubre. I acabem d'escoltar A Carry for Daddy, una gravació dels Blue Note All-Stars, amb ell, amb Greg Osby com a saxoal, una gravació que van fer l'any 1996 i que, com heu pogut comprovar, és hard bop contemporani. Un altre saxofonista alt molt destacat, membre de la mateixa generació que Greg Osby, és Jim Snidero, nascut a Califòrnia l'any 1958, que actuarà en el Jamboree el dissabte 17 d'octubre. A l'inici de la seva carrera professional va estar un parell d'anys amb l'organista Jack McDuff, que hem escoltat ara fa una estona. Jim Snidero va estudiar amb professors de la talla de Phil Woods o David Liebman, ha guanyat un premi Grammy i ha gravat discos alabats per la crítica nord-americana com a nous clàssics. A més, Jim Snidero també porta a terme una activitat docent de primer ordre amb diversos llibres editats. Un músic imprescindible.

I gairebé per tancar el mes d'octubre, el dia 30, en el Jamborí hi haurà un sexual valencià consagrat a nivell internacional, Perico Sant Beat, que arriba convidat pel trio del guitarrista Albert Vila i l'organista Abel Boquera. Ens portarà un repertori íntegrament original, amb un aire soul evident. Què us sembla si aquesta notícia la il·lustrem amb una balada? Tenim un disc d'en Perico gravat a finals de l'any 2010 amb el pianista portuguès Bernardo Sassetti, que es titula simplement Balades. I aquí teniu Please Tell Me Now, una preciositat.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Fa tot just un parell de setmanes ens il·lusionàvem amb la notícia de l'acord al que havien arribat el taller de músics i els responsables de l'antic club de jazz Milano de Barcelona, en Guim Cifré, la Clara Conill i en l'Iva Villavecchia. L'acord comportava recuperar l'activitat musical, jazzística, en el local Jazz Sí, que pertany al taller. Però el dia abans de la inauguració, en Guim Cifré va patir un accident de moto que va resultar fatal. I, òbviament, va comportar l'anul·lació de la inauguració, això d'entrada. Avui li hem demanat a en l'Iva Villavecchia, que també és saxofonista, que ens expliqui la gestació d'aquest projecte i què podem esperar en un futur més o menys immediat. Això ens ha dit.
2: Hola, Jaume, gràcies per la introducció. Mira, jo, saxofonista, vaig conèixer el Guim i la Clara quan portaven el Milano i ens vam...

connectar de seguida, perquè el concepte musical que ells tenien i el tipus de jazz que jo faig se semblaven molt. Llavors, una vegada va tancar el Milano, de seguida va començar la idea d'agafar un altre lloc, i el lloc més que ens cridava més l'atenció era el Jazzy, que havia estat tancat durant un parell o tres d'anys i que tenia un passat molt esplèndid, no? Llavors, bueno, ha sigut llarg, perquè hem estat treballant durant més de dos anys, sempre amb el Guim i la Clara liderant el projecte, diguem-ne, executiu, i jo com a col·laborador i com a impulsor i a nivell musical i a nivell del concepte que volíem donar-li a la programació del Jazzy. La veritat és que la nostra intenció amb el Jazzy era que fos un lloc bàsicament de búsqueda, de recerca i d'experimentació, i d'intentar omplir un forat que avui en dia, pues, per alguna raó no hi ha a Barcelona. Jo veig que hi ha molts músics molt ben preparats, molt més que quan jo tenia 20 anys, però quan sents el que fan és, sona com la música que sentia el meu pare o el meu avi, inclús, no? Sona molt a passat, no? I trobo que falta una mica posar-nos al dia amb això, amb el jazz, no? Especialment perquè a totes les ciutats d'Europa, i jo parlo des de Tessalònica, on hem tocat ahir, hi ha festivals de jazz on les sonoritats contemporànies i les sonoritats modernes tenen un paper molt principal. Llavors aquest era el concepte una mica. Tot això, doncs mira, s'ha truncat per la desgraciada mort del Guim just el dia anterior de la inauguració, que ja teníem encaminada, tenim el local fet, i clar, això ha sigut un cop molt fort, i la veritat és que ara, doncs, ens estem respirant una mica intentant assumir aquest cop tan fort, i amb la Clara, doncs, ens plantejarem intentar tirar endavant el projecte que era el somni de tota la vida del Guim, no? I bueno, en això estem. Llavors ja anirem informant, perquè crec que hi havia bastant expectativa amb el Jazzy, i ja anirem donant notícies. Adeu.

0: Hola, sóc Laura Careta, trompetista i cantant, i us animo moltíssim a escoltar Jazzy. Som-hi!
1: I acabarem el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Jazz Manouche, però en aquest cas per un contratemps. En condicions normals hauríem de tenir ja més o menys tancada la programació de l'edició 2026 del Festival Django, que organitzat per l'Escola Municipal de Música i Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat, amb el guitarrista Albert Bello al capdavant, durant un cap de setmana de novembre, els darrers 15 anys, ha inundat aquesta ciutat de l'estil de jazz que va crear Django Reinhardt fa gairebé un segle. De moment us podem dir que no hi haurà edició 2026 a causa de problemes de diferents tipus, per exemple, el tancament del Teatre Joventut, on es duien a terme moltes actuacions. Però ens han dit, l'Albert ens ha dit, que s'està treballant per poder tenir una nova edició, però això sí, ja seria en condicional dins del 2027. Esperant que aquesta feina pugui arribar a bon port, acabarem el programa amb la música de l'Albert Bello i de la Django Orchestra. I amb ella us direm adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

Tecum. Tenim a Arbúcies una temperatura de 12 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 11 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 10 graus i una humitat del 95%.